0: Formentera i 30 a Maó. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb brises. És una informació d'AEMET.
1: Hores d'ara tenim 24 graus a Palma i Formentera, 23 a Eivissa i Maó, i volem també conèixer com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquestes hores ja trobem retencions habituals en els principals accessos a Palma. A la Via Cintura, començant des de l'estat de Balear fins a Can Valero, trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobaran retencions a arribar a Palma des de l'autopista d'Inca. I a la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. S'està per ara. Molt bon dia.
1: Continua l'arribada de pasteres a les costes de les Balears. Aquest cap de setmana han estat interceptades 8 embarcacions amb un total de 138 persones a bord. Amb aquestes noves arribades, en el que duim d'any ja han desembarcat a les costes illenques 1.161 persones migrants a bord de 277 embarcacions. I precisament també aquest cap de setmana la Guàrdia Civil ha trobat el cos d'un adolescent surant sense vida a 6 milles al sud de Formentera. El cos estava en avançat estat de descomposició i duia posada una armilla salvavides, per la qual cosa tot assenyala que podria tractar-se d'una persona migrant que intentava arribar a les Balears en pastera. I més successos, perquè la Policia Nacional i el Servei d'Inspecció d'Habitatge del Govern han localitzat en Manacor un habitatge sobreocupat al qual hi convivien fins a 30 persones. L'estat de la casa era inacabat i precari i no oferia condicions òptimes ni segures per a la convivència de persones al seu interior, amb cuines, banys comuns i una escala amb puntals d'obra, tot en mal estat i ple de forat. Dins d'una mateixa propietat es van trobar fins a 6 habitacions, algunes d'elles limitades per cortines, i hi havia gent dormint en un petit porxo al pati. El propietari s'aprofitava de la vulnerabilitat d'aquestes persones i els cobrava fins a 100 euros per poder viure allà. I avui comencen les classes en alguns graus de la Universitat de les Illes Balears, i també la Conselleria d'Educació donarà a conèixer les dades oficials de l'inici del curs escolar. A només 3 dies perquè comencin les classes, els psicòlegs recomanen adaptar-se a la nova rutina uns dies abans de començar-la, com ara adaptar la dieta, el ritme de som, i també hem de començar a preparar, diuen, les activitats que tinguem planificat realitzar al llarg de l'hivern. Escoltam el psicòleg Toni Riera.
3: Els horaris d'aixecar-se de matins, anar pues, cada un parell de dies ajustant-se 15 minutets més a prop de l'hora que s'hauran d'aixecar durant el curs escolar, perquè després no sigui un impacte massa fort.
1: I les grans empreses de lloguer de cotxes que operen a Menorca recorreran la limitació d'entrada de vehicles a l'illa si el Parlament Balear aprova la modificació de la llei sense introduir canvis. Des de la patronal adverteixen que la norma, que només eximés el sector local, obligarà a retallar les plantilles a l'illa, encarirà els preus al consumidor i rebaixarà la qualitat del servei. Escoltam Cristóbal Herrera, que és el president de la patronal Baleval.
4: Salvo que el Parlament le dé una bona volta, tendremos que ir al contencioso administrativo. Imagínate la acumulación de daño económico hasta que un tribunal tumbe esa ley. Durante todos esos años van a haber pérdidas y van a haber reclamaciones patrimoniales millonarias al Consell.
1: I Maó celebra ja les festes de Gràcia.
5: Vinc d'un poble que cantar.
1: La cantant i compositora Anna Ferrer ha estat la pregonera d'enguany de les festes. La menorquina ha fet una glossa cantada, va defensar la música i el pa, recordant que és filla de forners, com a dues formes de compartir i fer comunitat. Un pregó molt emotiu que va voler dedicar a tots els que fan que Maó se pugui viure tot l'any.
6: Aquest és, sense cap dubte, el regal més gros que vosaltres, Mo, m'heu fet a sa vida.
1: I en els esports, Enric Mas fa història i es converteix en el mallorquí que més dies ha vestit el maillot de líder a la Vuelta a Espanya, superant Toni Carmany, que ho va fer durant 6 etapes l'any 1959, recordant que el d'Artà es va posar primer fa ja 8 dies. Avui és jornada de descans a la Volta. Així, amb els esports arribam a les 7:30. Fins després, bon dia.
7: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
8: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tres imágenes podrían resumir muy bien, a la perfección, creo yo, el momento político en el que nos encontramos. La primera, la del presidente del gobierno en el Congreso, rodeado de los suyos, de los diputados y senadores de su partido, para fijar las grandes líneas de un curso político de altísimo voltaje con municipales, autonómicas y generales en el horizonte.
9: principal problema para muchísimas familias, particularmente para los jóvenes, que seguir resolviendo, que seguir comprometiéndonos, como es la vivienda. Por eso, bueno.

0: manifestación de quién debe aprovar o no este veto, que es la presidenta del Congreso de los Diputados.
1: La nostra proposta és clara. Vale? El nostre plantejament és un plantejament de cogestió aeroportuària que va en la línia de l'acordat amb la cogestió aeroportuària de País Basc.
2: És una de les notícies que tractarem avui dilluns 7 de setembre. Salutacions de Pau Fons i de José Miguel Blasco al control tècnic. Repassam altres notícies en titulars amb Xavi Ara. Avui han començat les classes de la Universitat de les Illes Balears amb la tornada d'11.000 alumnes.
3: D'ells, un 3.000 són de nou ingrés. Són xifres encara provisionals perquè encara no s'ha tancat el procés de matriculació.
4: Que no ho sé encara, veuré la carrera, menys és el que m'agrada i a partir de llavors ja veuré el que faré.
5: Bé, no ho sé encara, ja ho veuré.
6: Ara me queden encara més pràctiques, però acabar de veure que és el que per allà on me decantaré, veure què tal.
7: Esperant que sigui fàcil i que aprenguem i m'ho passem bé.
2: El curs escolar començarà dijous per gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors.
3: Ho farà amb 27 places vacants, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, que són 22 més que l'any passat. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
8: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obres, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
2: Augmenta el preu de l'habitatge a les Balears.
3: El preu de l'habitatge a les Illes Balears es va incrementar el segon trimestre de l'any un 13,7% de mitjana en relació al mateix període del 2025. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també revelen que a la primera meitat del 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%.
2: Localitzen les restes de dues víctimes de la Guerra Civil al cementiri de Son Servera.
3: Se sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys amb, diuen, un cert rang militar que formaven part de l'expedició del capità Bayo. El tècnic de la Societat de Ciències Aranzadi és Cesc Busquets.
9: A la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor, però el que hem pogut començar a estudiar és un matxero, un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
2: Mobilització de l'Associació de Barques Tradicionals de Puerto Colom.
3: On es troba la flota més nombrosa de llaüts, en prop de 200. Demanen amarraments segurs, permanents i assequibles. Pep Massot és membre de l'associació.
10: Han sortit a un preus que trobam que realment són elevats. Però el que volem és que hi hagi una implicació també per manteniment i unes ajudes per a aquest tipus de barques, perquè no són fàcil de mantenir, no són fàcil de... Se necessita, a més, que estiguin ensorrades tot l'any.
2: En els esports, dia de descans a la Vuelta abans de la darrera setmana que Enric Mas afronta com a líder amb més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat.
11: No solo la crono. Primero hay dos etapas que también son muy importantes. Después, como tú dices, está la crono, pero después quedan 2 días de montaña donde creo que también a nosotros se nos beneficia, ¿no?
2: I en el futbol, a l'espera del Sabadell-Córdoba d'avui, el Mallorca manté posició de play-off després d'empatar a 0 a Elda. I en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello es juguen amb Espanya avui la classificació per a la següent ronda del Mundial contra el Japó. Fem ara una ullada a l'estat del temps, de la previsió meteorològica per a les pròximes hores. Connectam amb l'Agència d'Estat de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
12: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb altes temperatures i calor. S'esperen màximes que podran superar els 36 graus a les Pitiuses i a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran 30 graus a Maó, 31 a Formentera, 33 graus a Eivissa i 36 a Palma. Aquesta tarda sol i cel clar o poca ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a moltes zones. Màximes de 32 graus a Palma, 31 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat i durant el matí núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 25 graus a Formentera, 22 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'EMET.
2: Totes aquestes notícies i algunes més les desenvoluparem en tant detall a partir de les 2:10 del migdia. Ara, com sempre, cada dilluns, deixem temps d'esports aquí a Ràdio Nacional, a les Illes Balears.
13: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Ja ho han sentit, amb els esports. A partir d'ara, cada dilluns, amb el resum del que ha estat més actual de la setmana esportiva, i els divendres també farem una prèvia, evidentment, del que doni de si el cap de setmana en termes esportius. Encetam avui el magazín, dimarts, dimecres i dijous en la resta de seccions habituals. 1:35, ens posam en marxa. Començam aquest punt de penal parlant de ciclisme, perquè en aquesta setmana, sens dubte, una de les grans notícies serà la Vuelta a Espanya, que està afrontant Enric Mas des de la primera posició de la classificació, a més amb aquests més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat, Félix Gall, i més i un parell de segons més respecte de Primoz Roglic. Saludam en els nostres companys que també ho estaran en aquest programa, na Paula Bendito i Enrique Mas. Què tal, com estàu? Bon dia.
1: Bon dia, Xisco.
2: Molt bon dia, què tal, Xisco?
0: Tenies ganes, Enrique Mas, de donar pas a Enric Mas, eh?
2: Jo ja, encantat,
0: era el moment
2: estic
0: més
2: encantat
0: de la Vuelta de la setmana.
2: Estic encantat de la Vuelta que està fent Enric, és una barbaritat. Comparat en les anteriors voltes que ha fet i en el Tour d'aquest any, ha estat una remuntada espectacular del ciclista d'Artà, i és una meravella el que estem veient.
0: Veurem si, com tots desitjam, si pot acabar precisament diumenge a Granada en aquesta primera posició. I anem a connectar amb el company de Ràdio Nacional d'Espanya, l'enviat especial en aquesta Vuelta, amb en Rubén Ortega, perquè ens conti la darrera hora. Hem de recordar que avui és etapa de descans, no hi ha competició, però sí que hi ha hagut compareixença precisament del maillot vermell de la Vuelta, com és Enric Mas. Saludam en Rubén Ortega. Com estàs, Rubén? Bon dia.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Jornada de descanso hoy para el pelotón, de reposo relativo, porque aquí en Sevilla llevan toda la mañana entrenando. Entre ellos el líder, Enric Mas, que antes ha comparecido ante los medios y lo ha hecho a las puertas de la última semana de competición en la Vuelta.
4: La verdad es que no me preocupa nada. En la carrera hasta el día de hoy el equipo ha estado de 10, siempre hemos tenido las cosas bajo control, así que en ese aspecto estoy confiado en mí y en el equipo.
3: La crono del jueves se presenta como una jornada clave, porque en ese escenario Roglic a priori es favorito. Sin embargo, Enric ha restado importancia a este factor para el balear. La crono no será definitiva.
4: Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono, porque bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
3: Palabras del mallorquín, que nos ha confesado que se siente muy feliz, que está viviendo el mejor momento de su carrera y sobre todo que está disfrutando.
4: Nunca había llevado el maillot de líder de la Vuelta, así que es una sensación muy especial y bueno, 6 días nos quedan.
3: 6 días para elegir al campeón y el ciclista del Movistar, que los afronta con más de 2 minutos de ventaja sobre el resto de sus rivales.
0: Gràcies, Rubén Ortega, per aquesta connexió, aquesta darrera hora de la Vuelta. I anem a comentar, Enrique, precisament el que tenim per davant. Recordem, avui jornada de descans, però una setmana per endavant. Què és el que s'ha de trobar en Enric Mas per intentar aguantar aquest maillot? Sobretot, crec que en dues etapes marcades en el calendari en vermell de lo que queda de Vuelta.
2: Sí, jo diria que són tres les etapes que té marcades en vermell, com el maillot que porta. Primer, tenim l'etapa de demà serà plana i la de dimecres també. Seran dues jornades que es preveu que siguin de descans, però mai es sap a la Vuelta, una jornada de descans. Plana també es va trobar Pogacar amb la pedra ahir a les carreteres de València.
0: Molt mala sort va tenir l'eslova. S'ha de dir, probablement Enric Mas no seria primer si ell estigués competint, perquè tenia, jo crec que tenia més de dos minuts, o més de tres, fins i tot, d'avantatge.
2: I anava per a 3 minuts d'avantatge. Sí. I ja dijous sí que es posa la cosa calenta, ja amb la contrarellotge, que es preveu que Primoz Roglic, tot i que les forces de l'eslovè no són les de 3 anys, pues tregui avantatge de la que és una de les seves especialitats completament. Però després venen dos jornades de muntanya. La primera amb una pujada final fins a Peñas Blancas, que és una etapa que pot ser clau per a la decisió d'aquesta Vuelta a Espanya. I també l'etapa 20, l'etapa de muntanya de dissabte, serà la més forta de totes. Són tres pujades a port de primera i una que acaba al port especial, que és el Collado de l'Alguacil. Són tres pujades molt fortes. Es puja dues vegades el Purge, que són 8 km al 8%, i el Duque és el tercer port de primera de 7 km al 8%, i l'últim no és un port de categoria especial de 8 km al 9,8%. Jo crec que aquest dia ja decidirà completament la volta, però hem de veure primer com surt Enric Mas de la contrarellotge de dijous.
0: De la crono, Enrique, que hem de dir que no es plana completament, però afavoreix molt més en Primoz Roglic que el ciclista d'Artà. La qüestió és saber fins a quin punt perdrà temps. Ara té 2 minuts i 6 segons aproximadament d'avantatge. A veure si pot ser suficient, si és que no hi ha una retallada o una ampliació d'aquest avantatge abans de dijous.
2: Sí, són 32 quilòmetres de contrarellotge entre Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. És una jornada que normalment Enric Mas en les darreres vueltes i tours ha perdut entre un minut i dos amb Primoz Roglic, però jo crec que estem en un any en el que Enric Mas està mostrant molt més fort que l'eslové, i jo crec que la retallada pot estar més en el mig minut, 40 segons, que crec que en l'avantatge que ara té de 2 minuts i 10 segons amb l'eslové, jo crec que és un avantatge que té molt consolidada, i hem de veure també el treball del seu equip. Ha estat molt bé en les darreres etapes, i la de dissabte està molt clar que li ha ajudat molt a no perdre temps amb Félix Gall, que és l'altre rival, però que Félix Gall és un ciclista més especialista en muntanya com pot ser Enric Mas.
0: I a tenir en compte, evidentment, perquè és segon. Bé, fins aquí el repàs a la Vuelta. I 42 minuts. Anem a parlar ara de futbol, perquè el Mallorca segueix sense guanyar a domicili. Dissabte va arrencar un puntet d'Elda a Alacant, aquest empat de 0 contra l'Eldense, que per cert li ha costat, bé, no sé si dir que li ha costat el càrrec, perquè pareix que la decisió ja estava un poc presa per la nova propietat, però li ha costat el càrrec a l'entrenador, ja exentrenador del conjunt alacantí, Claudio Barragán. Paula, us volia donar un poc com veus el Mallorca en aquestes primeres jornades. Pareix que hi ha molta diferència entre el Mallorca de Son Moix i el Mallorca a domicili.
1: Sí, això pareix, encara no han guanyat fora de casa. Jo veig un poc el Mallorca ansiós de la darrera part de la temporada passada. Aquesta ansietat com que continua. Són 13 jugadors nous, encara l'equip està progressant. L'entrenador en roda de premsa insistia en això, però igual no és l'ansietat del descens de la passada temporada, és l'ansietat de que a priori som el millor equip de la categoria. I hem de guanyar, i no ho estan fent, però, clar,
0: bueno,
1: són dos partits.
0: Passa, clar, sí, és el que estem comentant també un poc, Enric, encara sí. Són 4 partits, 2 a domicili, potser una mica de calma, no? Però és que, sobretot, si un mira les xarxes socials, que la gent està allà com a nerviosa.
2: És vera que no s'ha anat als camps més complicats de segona divisió, tot i que el ritme de l'equip està sent baix. Jo crec que sí que varen tindre moltes oportunitats de guanyar el partit del Mallorca. Varen tindre moltes ocasions.
0: Potser el problema seria que no generessis
2: el millor de l'Endense va ser el porter, Ramon Vilà, va ser claríssim que va ser el millor jugador de l'equip d'Alacant, i jo crec que el Mallorca porta una línia molt bona, i no crec que siga el moment de patir una crisi d'ansietat ni d'identitat fora de casa.
0: Sobretot perquè estem a la quarta jornada. Paula, que contes un poquet, que és el que va dir en Luis García després del partit.
1: Ell insistia en que el Mallorca havia estat superior, que havien tingut moltes ocasions per poder haver guanyat el partit, i que va faltar un poc el darrer pas, la darrera ocasió.
5: Pero no es excusa, yo creo que hoy, de haber estado aceptados en ese último tercio, hubiéramos ganado el partido de manera clara. Así que hay que seguir adelante, importancia de sumar fuera de casa, pero sí es cierto que nosotros veníamos a buscar 3 puntos hoy.
1: I Sergi Darder també va parlar al final del partit. Ell també insistia en que no s'ascendirà en febrer, que no farem 120 punts, però que l'equip també està en el camí correcte. No volia posar excuses, però insistia en que estan fent bona feina.
6: La lliga serà complicada. Qui cregui que pujarem en el febrer serà molt equivocat. Tot i així, crec que l'equip ha competit molt bé, ha concedit molt poques ocasions, 2 corners i poc més, però sí que és veritat que, com sempre dic, en estat crític, crec que l'equip té més futbol com per poder generar més ocasions. Les que tenim també tenim més gols dels que estem fent. Evidentment, hem canviat d'entrenador, hem canviat jugadors, no cap excusa, hem de començar a guanyar fora de camp. Només guanyant dins que nostre no ens bastarà, però bueno, crec molt en el que s'està fent, crec molt en els companys que tenc, plantilla llarguíssima, així que estic segur que aquest punt serà l'inici d'algo guapo fora de camp també.
1: Insisteix en que també és una competició, una lliga que està molt igualada i que és una competició llarga, que només s'han jugat encara 4 jornades i que és pres per fer, per determinar que se farà o que no.
0: Sí, jo crec que fins a la jornada 8-9 més a manco no començarem a veure un poc on són tots els equips.
2: Són 42 jornades. És
0: que queda moltíssim. I un cap de setmana només que se descansa, que és el de Nadal. Bé, veurem. Anem a saludar en aquest punt del dematí un exjugador del Mallorca, president de l'Associació de Veterans del Club, perquè ens conti un poc la seva visió d'aquestes 4 primeres jornades de Lliga. Ens escolta Xixi Soler. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què li pareix aquest Mallorca, que de moment ens deixa, bé, 7 punts en les 4 primeres jornades i un empat a Elda, que no sé un poc com ha pogut caure dins el mallorquinisme?
7: Bueno, prest per fer valoracions, això és el primer. Així tot, pues, arribar-se en un estat que jo, des que lluitaran per se sent, i bueno, la sensació que dona, que dic que nostre, pues, sí que me'n foren forts, i fora de camp, pues, mos costa definir partits. Però bueno, com te dic, encara és prest, encara s'ha d'agafar més rodatge i tothom ha d'entendre quin és el seu rol, i sempre pensant que és una temporada molt llarga.
0: Bé, si el Mallorca, en tot cas, aconsegueix diumenge la victòria contra el Sabadell, se podria posar en 10 de 15 punts, que seria una puntuació molt bona, seria una puntuació pràcticament d'ascens. Tal volta, Xixi, el que li va mancar, sobretot a la primera part contra l'Eldense, va ser l'encert, perquè oportunitats en va tenir el Mallorca.
7: Sí, va tenir arribades, va tenir... Ja t'ho dic, vam estar com havien d'estar, no? El rival tampoc era, o sigui, un dels que lluitaran. Molt falta, no, millor, aquella...
0: Mala llet.
7: Aquella tranquil·litat. Ah. No, tranquil·litat per definir partits. Quan tens una per definir, llavors, com està comprovat, pues, qui se posa per davant del marcador, pues, té un tant per cent de possibilitat molt elevat de guanyar partit, no? Això és el que em falta, perquè llavors també sí que tenim gent en el centre del camp i davant que té molt bon maneig de balon i farà difícil que arribi el Moja i vice pilota, no? Però bueno, molt falta això, molt falta donar aquest cop de mossa taula i posar-nos per davant i manejar el partit així com a nosaltres m'ho agradaria.
0: Una cosa que no sé, Xixi, si és circumstancial o pot ser una molt bona notícia, en 4 partits, 3 porteries a 0.
7: Sí, això sempre és bo, no? Si darrere tens la porteria a 0, sempre pots guanyar, no? O sigui que és cert que també la categoria no és un desdicho de goleades ni de...
0: ni de
7: molt de gol, no? Però bueno, sempre és bo... El bo tenir la porteria a 0, perquè si fas un gol, pues, s'han de sumar, no? Un punt o tres.
0: Què li pareix, Xixi, que el Mallorca tingui una plantilla de 29, si no 31 futbolistes, comptant també un poc els del filial? Són massa, s'ha de gestionar i pot acabar sent profitós, com ho veu?
7: Bueno, jo crec que per dia a dia és complicat, perquè si fas un exercici o fas treball, és un concepte difícil que tothom estigui implicant, i sobretot repetidor, no? Perquè també és la clau, no només fer un pic o dos, sinó també repetir-ho bastantes vegades perquè te quedi un poc a la memòria, no? Això és l'únic que veig jo. No crec que hi hagi plantilles en tant de fons d'armari, diria jo, i sempre llavors, pues, els jugadors som egoistes, no? I sempre volen jugar i sempre penses que és millor que l'altre i bueno, en el principi tot bé, però quan ja fa dos mesos que potser no participes, pues, potser hi ha més cares llargues de les que t'agradaria.
0: Aquí la millor la figura d'entrenador, del psicòleg, no? D'entrenador pot ser clau. Volíem demanar també, Chichi, bueno, tenint en compte un poc el que estem veient fins al moment, el Mallorca té un bon equip o té bons noms?
7: Bueno, jo crec que falta per fer un equip així com vols entrenador, no? És un poc prest, que jo que té molt bons membres i té molt bons noms per fer aquest equip. Ara, pues tot ha de venir bé, no ha de haver lesions, han d'acompanyar resultats i, bueno, i tothom ha de saber quin és el seu paper i no tenir moltes circumstàncies que te distreguin de lo que és l'objectiu que s'essença.
0: Què li pareix en Luis García Plaza? Ah, en Luis García Fernández, perdó, ara ja tenia en Plaza ficat.
7: Bueno, no.
0: Ara memòria.
7: M'apareix una de fora, una d'aquest ple de coneixer-ho, però em pareix una persona amb un caràcter molt amable, molt comprensiu i, bueno, i també ha de menester temps i crec jo que té un caràcter molt bo i adient per manejar aquestes situacions.
0: I dona'm a veure si diumenge el Mallorca és capaç de treure els 3 punts contra el Sabadell, que avui pot desplaçar precisament en el Mallorca de posicions de play-off. Chichi Soler, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, un saludo.
0: Recorden que el pròxim partit del Mallorca serà diumenge a les 6:15 contra el Sabadell. I baixem ara una categoria per parlar, Paula, de Primera Federació.
1: Sí, l'UD Eivissa ha sumat els primers punts de la temporada. Va guanyar dissabte per 2-1 contra el Rayo Majadahonda, una victòria molt combatida i patida pels blau-cels que finalment aconseguiren en el temps afegit gràcies a un gol de Macella al 92. El tècnic Raúl Jonas mostrava satisfet, diu que el més important és guanyar, però reconeix que encara queda molta feina per fer.
8: El miedo a ganar también existe y es verdad que una vez que nos hemos puesto por delante no hemos cambiado nada, queríamos seguir insistiendo, pero bueno, pues también hay un rival que además creo que hoy tiene mucho mérito, ¿no? La propuesta que tiene, el juego que ha realizado, la valentía.
1: L'UD Eivissa ha rebut 4 gols en aquestes dues primeres jornades, una qüestió a millorar, diu l'entrenador.
8: 4 goles en contra en 2 partidos es algo que tenemos que mejorar y bueno, lo que hablábamos al principio de que hay detalles que nos dejan positivos, pero también hay detalles negativos que tenemos que seguir trabajando para mejorar.
1: Per cert, parlant de l'UD Eivissa, els socis del club ja poden comprar des d'avui les entrades per al partit de la selecció sub-21, que se disputarà dia 6 d'octubre a Can Misses. Demà migdia s'obre la venda per al públic general per aquest Espanya-Romania.
0: Això, Paula, a la Primera Federació, però aquest cap de setmana ha començat la competició a Segona Federació i no han anat massa bé les coses en els representants balears. Bé, cap ha guanyat.
1: Sí, cap dels 4 equips que disputen aquesta categoria ha guanyat aquest cap de setmana. L'Atlètic Balears s'ha estrenat amb derrota, ho dèiem, 1-0 contra el Yeclano, mateix resultat del Poblense, 1-0 contra la Nucía, i de la Penya Esportiva contra el CD Minera, també 1-0. El Mallorca B, per la seva part, ha empatat a 1 en la seva visita al València Mestalla.
0: Això en futbol, 1:54 minuts, però avui tenim també una cita molt important amb el bàsquet, recordant que s'està celebrant a Alemanya el Mundial Femení i Espanya, Enrique Mas, se juga un poc tot, bàsicament, passada ronda, veurem si passa, si ho fa a 8ens, si ho fa a quarts de final, però és que també pot quedar eliminada i això, entre totes les... És la mateixa situació que tenen totes les components del grup.
2: Sí, perquè tots 4 equips del mateix grup tenen una victòria i una derrota. Espanya va guanyar el primer partit contra Alemanya i va perdre el segon contra Mali. Juga aquesta hora veïssa a les 5:50 minuts en Teledeporte contra Japó, i està tot obert, completament obert, perquè si guanya pot ser primera i segona, i si perd pot ser tercera o quarta, i està completament fora del Mundial després d'un primer partit molt bo contra Alemanya, per un segon que va ser molt més irregular, i per això Alba Torrens ha parlat del grup davant aquesta situació de perdre el primer, de guanyar el primer partit i perdre el segon, que pot crear dubtes dins del grup, però la de Binissalem ha deixat clar que no han de tindre dubtes de la seva qualitat.
9: Yo creo que lo primero es estar, y como decía, y estar unidas. Yo creo que esta es una de las claves, que al final es buscar todo eso que haga crecer el equipo, ¿no? No hay culpables, no hay juicios, sino que es todo desde una mentalidad para crecer, una mentalidad para hacer, por supuesto, que autocrítica, pero a nivel grupal, para prepararnos para el siguiente partido, ¿no?
2: Y la de Binissalem ha destacat també a la nostra companyera de Televisió Espanyola, Ana Jiménez, enviada especial al Mundial d'Alemanya, la importància de centrar-se, Xisco, en el seu partit i oblidar-se del resultat de l'Alemanya-Mali que es juga a la mateixa hora.
9: Yo creo que nosotras nos tenemos que centrar en lo que nosotras podemos controlar, ¿no? Es lo que está en nuestra mano. Creo que nuestra mente tiene que estar en nuestro partido, en estar lo más presente posible y concentradas en conseguir la victoria. El otro partido no lo podemos controlar y creo que no nos tenemos que centrar en ello, y nos tenemos que centrar en hacer nuestro trabajo.
2: Bueno, si España, Xisco, guanya a Japó, estarà classificada, això és segur, i serà primera de grup en el cas de que Alemanya guanyi a Mali, i serà segona si Mali guanya a Alemanya. No hi ha cap opció que guanyant siga tercera.
0: L'opció mala és que Mali guanyi, podríem dir.
2: Correctament. I si Espanya perd contra el Japó, estarà classificada si Mali guanya, és a dir, si Mali guanya i Espanya perd, està bé?
0: No hi ha perdut l'audiència, Enrique, ja. Bàsicament, Espanya ha de guanyar. I sí. Si vol classificar-se com a primera, esperar que Alemanya també li...
2: Bueno, i esperar que Calva Torrens i Elena Pueyo, les dues mallorquines, pues, tinguin un bon partit i que Espanya guanyi.
0: A veure, una hora molt, molt especial. A les 5 i 50 minuts per Teledeporte podran seguir aquest partit. Vinga, deixem de banda el bàsquet i parlem ara de futbol sala. Perquè tenim un poc més de lo mateix, Paula. El Palma, que tenia el primer títol nacional de la temporada, i no ha pogut ser.
1: No, s'ha acomiadat d'aquest títol ben ràpid. L'Illes Balears Palma Futsal ha encetat aquest cap de setmana la temporada oficial i ho ha fet amb derrota i eliminació de la Supercopa d'Espanya. Els illencs disputaven les semifinals contra el Pozo Murcia dissabte i van perdre per 8-4. Els Antoni Vadillo van posar-se per davant del marcador al començament del partit amb dos gols d'avantatge, amb un 0-2 en els primers 6 minuts i després amb un 1-3 al minut 12. Per als murcians, que van estar més encertats que els illencs, van aconseguir l'empat a 3 des del minut 17. A més de la dificultat de marcar, l'entrenador Antonio Vadillo deia que havien concedit gols amb massa facilitat.
10: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Eso es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido. Y ellos han sabido competir mejor que nosotros, ¿no? Han sabido sufrir.
0: És que en 0-2 el Palma va tenir opcions pel 0-3 i fins i tot el 0-4. En tot cas, el Pozo Murcia va derrotar el Barça a la final.
1: Ara l'Illes Balears Palma Futsal ja ha pensat la Lliga. Debuten divendres a la pista del Santa Coloma, una Lliga que, per cert, tindrà enguany un nou format. Se divideix la temporada en dos trams. Hi haurà, per tant, dos campions, un de portura i un altre de clausura. I al final de la temporada, els millors dos equips de cada fase i els quatre equips que més punts sumin al final de curs regular jugaran un play-off.
0: Res, en el darrer minut, recordant 12 punts. D'una banda, que en pàdel Gemma Trià ja ha fet història igualant Tale Salazar com a la jugadora amb més títols en el circuit femení 58, després de guanyar a Madrid. I acabant de ser, s'acaba de confirmar l'equip espanyol per al Mundial de Ciclisme. Enric Mas en categoria masculina i Mavi García en la femenina participaran a la cita de Montreal. Gràcies, Enrique, gràcies, Paula, gràcies també a José Miguel Blasco al control tècnic. Tot d'una, en 10 minuts, arriba el Radio Diari Migdia.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: La socialdemocracia se organiza para dar la batalla electoral contra la ola reaccionaria y de ultraderecha que recorre Europa. El batacazo en Sajonia-Anhalt mantiene al canciller alemán Friedrich Merz en estado de shock político, y es precisamente lo que quiere aplicar a Alemania: shock social, antes de que esa ola, a lomos de millones de votos, arrase con todo, como hizo Alternativa para Alemania. Con el 45% de los apoyos, se ha quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta frente a la CDU, el partido del canciller noqueado. Beatriz Domínguez, enviada especial de Radio Nacional a Magdeburgo, la capital de Sajonia-Anhalt. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablando primero en clave electoral, aquí en Sajonia-Anhalt, una formación populista y prorrusa minoritaria de repente se ha convertido en la llave. La alianza Sara Wagenknecht, la BSW, que consigue por poco entrar en el Parlamento estatal, impidiendo con ese reparto de escaños seguir manteniendo el cordón sanitario, porque la opción, aunque forzada, de una coalición de conservadores, socialdemócratas, izquierda, ya no suma los 42 diputados necesarios. La BSW, su líder, que le da nombre a la formación, rechaza de plano un pacto con la CDU y no se opone a una cooperación con la ultraderecha, con la que comparte postulados en cuanto a política migratoria o lazos estrechos con Moscú. Las elecciones de Sajonia-Anhalt, como decimos, dejan fuera de juego a la CDU de Friedrich Merz, que ha gobernado en este estado federado en las últimas 2 décadas. En una comparecencia que está ahora en marcha tras reunirse con la ejecutiva del partido esta mañana, el canciller dice estar profundamente conmocionado con los resultados y añade:
3: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich.
2: Que esto nos afecta a todos, incluso a mí personalmente. La derrota electoral más dura que ha sufrido la CDU en décadas, dispuesto el canciller a asumir la responsabilidad, y añade que los valores del país son válidos y las instituciones estables. Un mensaje que envía a los socios europeos e internacionales. También ha hecho alusión a las reformas que necesita Alemania. Su determinación sigue siendo inquebrantable, dice, para llevarlas a cabo.
0: Ese altabonazo ultra en Alemania ha resonado en todos los rincones del continente. Leticia Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo ha escuchado atentamente Pedro Sánchez, que en el acto del inicio del curso político con los parlamentarios socialistas ha planteado como vacuna ante el extremismo más política de la gente: ser útiles.
4: Sí, Sánchez siempre se ha dibujado como el gran freno a las políticas de ultraderecha en el mundo y dentro de España. Lo de Sajonia le hace traer a hoy su gran batalla electoral, la de PSOE frente a PP y Vox. Habla de aviso y de constatación. De aviso, dice el presidente del gobierno, de que la amenaza ultra gana terreno gracias, cree, a la rendición de la derecha tradicional, y la constatación, añade, de que un gobierno como el suyo es más necesario que nunca. El mundo nos mira, sentenciaba Sánchez.
5: Que desde España, desde la acción del gobierno de coalición progresista, estamos demostrando que es así como se para a los reaccionarios, con más derechos y con más libertades, saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley.
4: Se pone el presidente del gobierno en modo preelectoral, pide a los suyos vaciarse para afrontar lo que queda de legislatura y aboga por 4 años más de su gobierno.
0: Todo esto cuando la batalla política por la gestión migratoria en Ceuta, Rosa Perarnau, vuelve a escalar. Buenas tardes.
6: Es Carlos.
0: El PP ha arropado hoy al presidente de Ceuta en un acto en Madrid.
6: Sí, señor Feijóo, y varios varones autonómicos han acompañado a Vivas en un desayuno informativo en el que ha alertado de que el malestar en la ciudad puede estallar en cualquier momento y ha exigido al gobierno que ponga fecha al fin de la crisis.
7: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar, y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
6: Y la respuesta se la ha dado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha participado en los desayunos de Radio Televisión Española y la agencia EFE.
8: Para mí la fecha es cuanto antes. Ese argumento de que cada día que pasa que no hemos vuelto a la normalidad es un día que llegamos tarde, es lo que nos mueve a intentar acercar ese horizonte lo máximo posible.
6: Vivas ha vuelto a señalar a Marruecos, también Feijóo, que hoy ha ido un paso más allá.
9: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: Todo esto impacta en la actualidad de hoy, lo ampliaremos a las 2:30 también, pasando por la Audiencia Nacional.
6: Sí, el juez que investiga el rescate de Plus Ultra ha interrogado al expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ha ratificado lo que ya comunicó al magistrado mediante un escrito antes del verano, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró por interceder en favor de la compañía. En la Audiencia Nacional está Gemma Alfaro, buenas tardes.
10: Buenas tardes, se ha confirmado que pagó el 1% del rescate, algo más de 500.000 euros, y que asumió que iban para Zapatero, aunque no sabía qué gestiones concretas hacía. Y la situación complicada de la compañía hacía que, ante la duda de que no saliese adelante la operación, pagasen. Esos pagos estaban encubiertos mediante el término servicios de acompañamiento en referencia a la SEPI y estaban camuflados en informes de asesoría que, dice Martínez Sola, no les valían para nada.
0: Y en el caso Begoña Gómez, el juez Peinado acaba de convocar de nuevo a la mujer del presidente del gobierno en persona, no a través de su abogado.
6: Esta vez la cita a ella y su asesora Cristina Álvarez mañana martes a las 6 de la tarde en la audiencia previa al juicio por la cátedra en la Universidad Complutense.
0: 7 de septiembre, se acabaron las vacaciones, vuelven los madrugones, los deberes, las extraescolares. Estaremos en esa vuelta al cole y en la Universidad Carlos III, donde está otra de las imágenes del lunes. La princesa Leonor ha empezado su grado en Ciencias Políticas tras su formación militar y hace unos minutos esperaba también su salida. Leticia Diver, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Un campus en el que desde esta mañana se respira un comienzo de curso diferente. Mucha expectación ha generado el primer día de facultad de la princesa, que entraba al recinto minutos antes de las 9 de la mañana y lo hacía sonriente, decidida y con muchas ganas de empezar.
11: Pues mira, yo creo que puedes subir si quieres con...
2: El rector Ángel Arias recibía a Leonor con el deseo de que la normalidad académica se vaya imponiendo, algo que comparten los alumnos de los distintos grados de esta universidad pública, que no son ajenos a los beneficios generados por la elección de la princesa a estudiar ciencias políticas en su centro.
12: Muy bien que haya elegido la pública.
13: Han cambiado un montón de cosas, la puerta que antes estaba rota la han arreglado, vamos, se nota.
14: Sí, que al final la universidad gane más prestigio, que la gente la tenga más en cuenta.
15: A medida que pase el tiempo se irá normalizando la situación y al final acabaremos, pues eso, tratándola como si fuese una persona como cualquiera, ¿no?
2: Y como el resto de sus compañeros, Carlos, Leonor a esta hora ya ha terminado su primer día de clase.
0: Pues nada, como otros alumnos que ahora están en la hora de la comida, vamos a ver cómo ha ido la mañana en un colegio de Vizcaya. Las puertas están allí, Telmo Leguina. Telmo, ¿cómo ha ido esa vuelta al cole? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, por aquí todo va viento en popa. El trasiego, sin duda, ha vuelto ya. Las carreras por el patio, las comidas en el comedor, también los corros de cuchicheos.
17: Tenía ganas de ver a mis amigas y así, pero ojo, me han puesto un examen y pues ha sido un poco mierda porque no me ha dado mucho tiempo a terminar, entonces pues estoy un poco triste.
18: Dura porque somos 27 amigas y ninguna la ha tocado.
19: Muy bien.
20: Locos.
21: Mucho jaleo.
18: Que no puedo más, o sea, me quiero ir ya a mi casa.
16: Un curso que ha empezado dando ya señales de uno de los retos que afronta la educación. Hay un 4% menos de alumnos y que arranca también con el objetivo de atender unas clases cada vez más diversas y más adaptadas a las nuevas tecnologías. También quejas en este inicio de los profesores, entre otras cosas denuncian que en Euskadi no se ha cumplido con los acuerdos para reducir el número de estudiantes por aula.
0: Y las bolsas europeas, poco movimiento hoy, el IBEX mantiene, eso sí, los 20.000 puntos. Parque madrileño, David Martínez, buenas tardes.
22: Buenas tardes, una frontera que conserva por muy poco. Vemos caídas en este momento, el IBEX 35 retrocede un escaso 0,2% en un día de descensos muy ligeros en las bolsas europeas, poco movimiento, poca actividad, también en un día en el que no cuenta con la referencia de Wall Street, cerrado por el festivo del Día del Trabajo. Y esto a pesar de la nueva subida del petróleo. El Brent avanza más de un 1% después de los últimos ataques cruzados durante el fin de semana entre Estados Unidos e Irán. El Brent supera ya los $97 por barril.
0: Y en los deportes era cuestión de tiempo. Alex Pita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Ya tenemos a Mourinho dando titulares de nuevo, quejándose, ¿no?, del resultado de este fin de semana y de cómo actuó el VAR, el penalti. Es decir, ya tenemos a Mourinho en toda su salsa.
23: Bueno, se ha juntado todo. Era un supuesto error arbitral, para el CTA no, para él sí. La victoria del Barça ayer 0-5 en Mestalla. La Liga se le complica al Real Madrid ante la vuelta a la Liga de Campeones. José Mourinho, sobre ese no penalti repetido por el posible pie de Bartra, que se estaba en la línea, no ha dicho esto en rueda de prensa.
24: El penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido.
23: Ya tenemos un nuevo porqué.
0: ¿Por qué?
23: Ya tenemos el porqué. Por cierto, Betis y Villarreal están viajando a Lille y Borussia Dortmund. Y esta tarde, España, selección femenina, se juega su futuro en el Mundial de Baloncesto a las 6:50.
0: Pues gracias, Alex. Gracias, Rosa. Lo ampliamos todo a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias.
25: Radio Diari Migdia. Radio Nacional de España a las Illes Balears.
0: Molt bon dia.
1: dia, són les 2:09. El veto del Congrés a la llei de cogestió aeroportuària centra avui part de l'actualitat del dia. Més per Mallorca i PP exigeixen a la cambra baixa que ho aixequi, mentre el PSOE diu que ja va advertir de les febleses, assegura, jurídiques del text. És una de les notícies que contem aquest dilluns, 7 de setembre, amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Amador Bausà. Avui han començat les classes a la Universitat de les Illes Balears amb la tornada d'11.000 alumnes.
3: D'ells, uns 3.000 són de nou ingrés. En canvi, el curs escolar començarà dijous per gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors.
1: Augmenta el preu de l'habitatge a les Balears.
3: El preu de l'habitatge a les Illes Balears es va incrementar al segon trimestre de l'any un 13,7% de mitjana en relació al mateix període de 2025. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també revelen que la primera meitat de 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%.
1: I en els esports?
3: Dia de descans a la Vuelta abans de la darrera setmana que Enric Mas afronta com a líder amb més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat. En futbol, a l'espera del Sabadell i Còrdoba d'avui, el Mallorca manté posició de play-off després d'empatar a 0 a Elda. I en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello es juguen amb Espanya la classificació per a la següent ronda del Mundial.
1: Fem una ullada al temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb altes temperatures i calor. S'esperen màximes que podran superar els 36 graus a les Pitiüses i a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran 30 graus a Maó, 31 a Formentera, 33 graus a Eivissa i 36 a Palma. Aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a moltes zones. Màximes de 32 graus a Palma, 31 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat i durant el matí núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 25 graus a Formentera, 22 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'EMET.
1: Començant parlant de política i del debat sobre la llei de cogestió aeroportuària. Demà a Madrid, una mesa formada per 4 membres del PP, 3 del PSOE i 2 de Sumar, haurà de votar si accepta tramitar la llei aprovada pel Parlament Balear o la refusa pel veto del govern central.
3: Més per Mallorca avança que els 2 membres de Sumar de la mesa votaran en contra del veto. Els ecosobiranistes qualifiquen de falta de respecte a la legalitat vigent, volíem dir, el veto del govern central. A més, demanen a Proens que insti els seus companys del PP a votar també en el mateix sentit. Josep Esteguia, portaveu de Més per Mallorca.
5: Manca de sensibilitat democràtica, perquè el que està pretenguent el govern espanyol és que ni tan sols se pugui debatre l'acceptació a tràmit d'aquesta llei de cogestió aeroportuària que ha estat aprovada per el Parlament de les Illes Balears.
3: Per la seva part, el PSIP diu que ja varen avisar de les febleses jurídiques del text i plantegen un model que vagi en línia del acordat amb el País Basc o el que s'està acordant amb Catalunya, el que qualifiquen com un model viable. Marc Pons, portaveu del Partit Socialista.
20: Nosaltres no li van donar suport. Ja vam avisar en el seu moment de les febleses i les debilitats que hi havia entorn a aquest text jurídic. La nostra proposta és clara. Vale? El nostre plantejament és un plantejament de cogestió aeroportuària que va en la línia de l'acordat amb la cogestió aeroportuària de País Basc.
3: Per part del Partit Popular, Proens diu que està a favor de la llei de congestió aeroportuària. La presidenta responsabilitza els socialistes per haver presentat el veto.
21: Ni una sola manifestació de los que han salido en cadenas humanas, que dires a la fresca y detrás de pancartas. Ni una sola manifestación de quién debe aprobar o no este veto, que es la presidenta del Congreso de los Diputados.
3: I en qüestió d'immigració, el Partit Popular també demana la compareixença del delegat del govern al Parlament pels informes sobre el risc d'entrades de migrants a les Balears mencionats per Pedro Sánchez al Congrés. La presidenta del partit i del govern ha anunciat també una ofensiva dels representants de les illes a les Corts Generals per exigir informació a Moncloa. Vox també s'ha referit en aquest tema i diu que en el que duim d'any, Balears ja ha rebut a més de 5.000 migrants il·legals i critica el govern central perquè consideren que reparteix el problema per comunitats en comptes de posar-hi solució. Manuela Cañadas, portaveu de Vox.
6: Porque este año ya llevamos más de 5.000 ilegales que han invadido las costas de nuestras islas. Más que el mismo periodo del año anterior y estamos batiendo récords continuamente. Y esto no ocurre por casualidad. Existe una ruta desde el norte de África que se ha consolidado con Baleares.
25: Ràdio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius.
1: 2:15, avui han començat les classes a la Universitat de les Illes Balears amb la tornada d'11.000 alumnes. D'ells, uns 3.000 són de nou ingrés. Són xifres encara provisionals perquè no s'ha tancat el procés de matriculació. Xavi, ara, bon dia.
7: Bon dia. Al campus, l'ambient que es respira avui és especial, amb els nervis dels nous, que encara no es fan a la idea d'on són, i amb les ganes d'acabar la carrera dels més veterans. Aquests darrers, però, tenen una cosa en comú. Han celebrat el retrobament.
8: Que no ho sé encara, veuré la carrera, menys que és el que m'agrada, i a partir de llavors ja veuré el que faré.
9: Bé, no ho sé encara. Ja veuré.
10: Ara me queden encara més pràctiques, però acabar de veure què és el que... per allà on me decantaré, i veure què tal.
11: Esperant que sigui fàcil i que aprenguem i m'ho passem bé.
26: Enginyeria informàtica fàcil no té fama.
11: Ja, bueno, anem a intentar-ho.
7: Enguany, els estudiants de nou ingrés han tingut més opcions per triar. S'ha modificat el Pla d'Estudis de Ciències Agroalimentàries i s'incorporen a l'oferta de carreres dos nous graus, Ciències de la Mà i la doble titulació en Matemàtiques i Física. A més, la vicerrectora d'alumnat de la UIB, Cristina Moreno, assenyala que volen consolidar el procés d'autosuficiència energètica que fa anys que varen iniciar amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents punts del campus.
27: El campus ara ho serà totalment sostenible, no? Retot explica que l'energia que estalviarem és l'assimilable a la que produeixen 160.000 arbres, no? Que és un fet substancial. Aleshores, és un projecte pioner i del que estem molt orgullosos.
7: I als alumnes de nou ingrés, Moreno els convida a gaudir de l'experiència universitària, això sí, amb seny i responsabilitat.
1: Això a la UIB. El curs escolar començarà als centres educatius de les Balears el pròxim dijous per a gairebé 159.000, volien dir, alumnes i 19.000 professors. Ho faran 27 places docents vacants, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català. Enrique Mas, bon dia.
28: Bon dia. Un sistema educatiu condicionat, segons la conselleria, per l'elevat percentatge d'alumnes estrangers. 1 de cada 5, la xifra més elevada d'Espanya. Entre les novetats, el nou batxillerat d'excel·lència, més centres amb estudis musicals integrats i que tots els col·legis públics comptaran amb menjador escolar. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, 22 més que l'any passat. Antoni Vera és conseller d'Educació.
29: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obres, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
28: De les places docents que encara hi ha sense cobrir, hi ha d'especialitats com grec, economia o alemany, però destaca especialment que més de la meitat siguin de català. Només a Eivissa són 15.
29: Surten per tràmit urgent perquè puguin anar en els nou graduats, que hi puguin accedir directament, i si no hi poden accedir, aquestes places s'hauran de reconvertir en àmbit, que ja ho saben els centres, i se cobriran en el procés ordinari pròxim.
28: I pel que fa a les ràtios, la conselleria treu pit de mitjana 16 alumnes per aula infantil, 20 a primària, 23 a l'ESO i 27 a batxillerat. Tot i així, hi ha 25 grups on se superen les ràtios legals permeses, tot i que la conselleria diu que el salt donat de recursos extraordinaris.
1: I més per Palma, en aquest sentit, demana mesures immediates dins les aules per evitar que alumnes i docents pateixin calor extrema durant l'inici de curs. Anuncien que en aquestes primeres setmanes es poden arribar als 30 graus dins els centres, com ja ha passat a l'estiu.
3: Els ecosobiranistes denuncien mala planificació per part de l'equip del govern municipal i critiquen que fa 3 anys varen prometre obres a alguns centres com l'Aina Moll o l'escola de Son Sardina. En aquest sentit, diuen que hi ha solucions senzilles i fàcils d'aplicar, com garantir que hi hagi un ventilador a totes les aules i instal·lar tendals perquè hi hagi ombres als patis. David Pujol, candidat de Més a la Batlia de Palma.
30: No estan parlant d'una comoditat.
2: no estem tractant de comoditat aquí. Estem parlant de que en 30 alumnes, a més de 30 graus de temperatura, costa concentrar-se, apareix irritabilitat, malestar, mal de cap, esgotament i fins i tot, inclús això pot arribar a provocar baixes mèdiques, tant per part dels docents com per part dels infants.
3: Sobre el pla de climatització del govern, critiquen que és insuficient perquè només contempla de 9 centres públics de totes les illes, quan només a Palma n'hi ha més de 70.
1: I seguim parlant de qüestions relacionades amb l'educació des d'un altre àmbit, perquè 900 professors d'Eivissa i Formentera han participat en el programa Alerta Escolar, una formació que ensenya als docents com actuar davant d'una emergència si algun alumne pateix una crisi per cardiopatia, diabetis o reaccions al·lèrgiques, Clàudia Marí.
12: Un milió d'alumnes de centres escolars de les PITIUSES pateixen algun tipus de patologia de cardiopatia congènita, diabetis o al·lèrgia. Per aquest motiu, l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera celebra aquests dies la segona edició del programa Alerta Escolar, una formació destinada als docents per a saber com actuar en situacions d'emergències. Com a novetat, aquest any s'inclou la formació sobre com actuar en una crisi per anafilaxi. Ho explica Mònica Llern, infermera i coordinadora del programa.
13: Les de Conselleria d'Educació rebran dues adrenalines en dosis diferents, depenent del centre i de les edats de l'alumnat que tinguen. I per això hem incorporat aquest any com a novetat l'anafilaxi en aquesta macroformació i es formaran tots els centres d'Eivissa i Formentera.
12: 900 professors han participat en aquest programa, que ha comptat amb una sessió teòrica inicial seguida d'una pràctica per posar a prova els coneixements. Alejandro Vide és director del Col·legi Públic de Sant Antoni de Portmany.
14: En què és molt important, perquè poden donar situacions a l'aula, al menjador, a una sortida d'una parada cardiorrespiratòria, i pensaven que tot el claustre ha d'estar format.
12: Per la seva part, Carlos Gómez, director del Col·legi Cervantes, també a Sant Antoni, destaca més la implicació del claustre en aquesta activitat.
15: Des de Salut ens demanen que n'hi hagi una assistència del 70%, però el compromís del professorat és tan gran que ve la totalitat del nostre claustre i me consta que d'altres centres també.
12: L'objectiu, expliquen des de l'àrea de salut, és que els docents es sentin preparats per actuar amb seguretat i coneixement en cas d'una emergència.
1: Obrim ara pàgina de tribunals, perquè els 5 joves acusats de violar en grup dues menors d'edat no entraran a la presó. Els fets varen ocórrer que la Ratllada ara fa 7 anys.
3: Avui s'ha celebrat el judici per la via ràpida després d'arribar a un acord amb les víctimes. Han estat condemnats a 4 anys de presó per dos delictes, però la pena ha quedat suspesa. La fiscalia demanava inicialment 90 anys de presó entre els 5. Els condemnats han indemnitzat amb 70.000 euros les víctimes i s'han fet càrrec del cost dels advocats.
1: En qüestions econòmiques, el preu de l'habitatge a les Balears va augmentar el segon trimestre un 13,7% de mitjana en relació al mateix període de 2025.
28: Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també revelen que a la primera meitat de 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%. Això sí, el comportament ha estat diferent en funció del tipus, ja que la de segona mà va repuntar quasi un 13% entre abril i juny, mentre que la nova va experimentar una pujada del 7,4%.
1: Més qüestions. S'han estat localitzades les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en el cementiri de Son Servera. Es sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys, se'n diuen un cert rang militar, que formaven part de l'expedició del capità Bayo.
3: Els treballs d'excavació i exhumació en el cementiri municipal de Son Servera, que s'estan duent a terme en el marc del 5è pla de fosses del govern, han permès localitzar les restes del Manco, dos homes que van ser víctimes de la Guerra Civil. La directora general de Relacions Institucionals és Xesca Ramis.
16: Dues persones que són, diguéssim, militars, un inclús és militar sanitari, en què dic que sí que veiem que són d'aquesta batalla, que la talla que hi va haver d'en Bayo just aquí darrere.
3: Es dona per fet que són víctimes de la Guerra Civil pels objectes que acompanyen a les seves restes òssies. Munició d'arma llarga ja disparada, un projectil, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres restes de vestimenta militar. El tècnic és Cesc Busquets.
17: Portaven jaquetes militars, o sigui que tenien un cert rang, no? I sobretot aquest que tenia les dues insígnies de sanitari. No? I l'altre que hem trobat també és molt interessant perquè, per exemple, en la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
3: Els experts continuaran amb les tasques d'excavació i exhumació de les restes localitzades per, quan sigui possible, la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil, així com facilitar la seva devolució a les famílies i garantir-los una sepultura digna. Maó celebra ja les...
1: I seguim parlant ara de més qüestions, dels amarraments segurs, permanents i assequibles, que és el que demana l'Associació de Barques Tradicionals de Porto Colom, on es troba la flota més nombrosa de llaüts, en prop de 200.
28: Degudes les obres de rehabilitació de les barraques i amarraments, molts llaüts s'han de reubicar, però només es garanteixen 4 mesos a la làmina d'aigua i a uns preus molt elevats. La resta de l'any han de cercar un altre amarrament o mantenir la barca en sec, el que pot posar en perill la seva conservació. Pep Massot és membre de l'Associació de Barques Tradicionals de Porto Colom.
0: Han sortit a un preus que trobam que realment són elevats. Però el que volem és que hi ha una implicació també per manteniment i unes ajudes per a aquest tipus de barques, perquè no són fàcils de mantenir, no són fàcils de... Se necessita, a més, que estiguin ensorrades tot l'any.
1: I un apunt abans dels esports, perquè Maó, ara sí, celebra ja les seves festes de Gràcia.
4: Vinc d'un poble que canta...
1: La cantant i compositora Anna Ferrer va ser la pregonera ahir de les festes, amb una glossa cantada on va defensar la música i el pa, recordant que és fill de forners, com a dues formes de compartir i fer comunitat.
5: Aquest és, sense cap dubte, el regal més gros que vosaltres, Mo, m'heu fet a sa vida. I per això jo vull dedicar aquest pregó i les meves festes d'ara en endavant a totes les persones que feis que Mo sigui un lloc per viure tot l'any.
1: Les celebracions continuen avui amb una intensa jornada d'activitats i amb el primer jaleo avui hora baixa. 2:26, temps ara pels esports.
28: Enric Mas arriba a la segona jornada de descans de la Vuelta com a líder i favorit clar per a la victòria final, tot i la crono final, el ciclista Artà no té por.
18: No solo de la crono, primero hay dos etapas que también son muy importantes, después, como tú dices, está la crono, pero después quedan dos días de montaña donde creo que también a nosotros se nos beneficia, ¿no? Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
28: Mas ha fet història i es converteix en el mallorquí que més dies ha vestit el major de líder a la Vuelta a Espanya, superant Toni Carmany, que ho va fer durant 6 etapes l'any 1959. El ciclista d'Artà es va posar primer fa 8 dies després de la caiguda de Pogacar i manté 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall segon i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic, el rival més perillós per a la crono. En bàsquet, la selecció femenina amb Alba Torrents i Elena Pollo se juga l'eliminació a les 5:50 de l'hora baixa i també passar com a primeres de grup al Mundial en el seu partit d'avui contra el Japó. Tot està obert en aquesta darrera jornada de la fase de grups i els 4 equips podrien quedar líders o se l'eliminen. Per això, Alba Torrents va assegurar que han d'estar preparades per a tots els escenaris dins del partit.
19: Estamos preparadas de que siempre todo puede pasar. Al final es un partido donde puedes ganar, puedes perder, pero creo que sí que esas reflexiones y todo lo que podamos crecer de tanto la victoria como la derrota será positivo para mañana y centrarnos en lo que está en nuestras manos, en lo que podemos controlar, en el hoy.
28: Si guanyen, recordem, les espanyoles aconseguiran la classificació. I en pàdel, rècord de Gemma Triay, que iguala a Alejandra Salazar com la jugadora amb més títols de pàdel femení amb 58. La menorquina número 1 del rànquing, amb la seva parella Delphi Brea, van remuntar ahir per proclamar-se campiones del torneig de Madrid. En futbol, el Mallorca començarà demà a preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Son Mos. Després de l'empat a 0 aquest cap de setmana contra l'Eldense, Àlex Ara va fallar un penal al final de la primera part del partit i els darrers minuts els vermells van quedar sense idees contra un rival recent ascendit a la categoria. L'entrenador Luis García assegurava que havien fet mèrits per aconseguir la victòria i que l'equip amb 13 noves incorporacions està progressant.
20: Creo que estamos progresando, sin lugar a dudas. Esto es un proceso que lleva su tiempo, no tengo ninguna duda, pero estoy convencido de que los jugadores lo están asimilando muy bien, porque hoy creo que hemos hecho merecimientos suficientes para haber ganado el partido por cómo ha jugado el equipo.
1: I avui a la cultura vos contant que es presenta el Festival Mahler d'aquest pròxim cap de setmana.
3: Seran tres concerts que tindran lloc els dies 12, 19 i 26 de setembre, 115 anys després de la mort de Gustav Mahler, un dels compositors més importants de la història de la música. Les audicions tindran lloc a l'històric claustre de Sant Domingo per recollir el testimoni d'edicions passades d'aquest projecte al qual es commemora anualment un compositor diferent. El programa, com dèiem, donarà el sus aquest proper dissabte amb el Martillo del Destino, interpretat per l'Encontres Orquestres de les Illes Balears sota la direcció de Bernat Quetglas. El concert, volíem dir, estarà dedicat a la sinfonia número 6, coneguda com La Tràgica.
1: I amb el Festival Mahler de Pollença posem el punt final a Ràdio Diari Migdia d'avui. Recordin, els serveis informatius ja dins aquesta nova temporada tornen a partir del butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció i fins després.
6: Ceuta sigue en la encrucijada humanitaria de seguridad y social en el día de la vuelta al cole, 2:30, 1:30 en Canarias.
8: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
6: Buscar espacios para alojar a los miles de migrantes que 40 días después siguen en las calles de Ceuta se ha convertido en la particular odisea del gobierno, no solo por la falta de suelo, sino por las trabas que está poniendo.